Ok, dele mais que música itarona, música honetit lu saudade, susi balenada. Nebe mais que rico susi mau gusti, nebe mais que acompanhe relance, te tunde te frequenche rádio liberdade. E que tal lu, se te boas música, cara, te boas ser a cara com sua música roma, ok? E na hora pronto de todo aparecer música, ba colega ser nebe mais que agora de dão, acompanhe a relance. Lebih sih baru nanti informasi ni hanya sih yang most tipal music bar ni bermak aku kontes sih ia fatim pal paso ia orang situ kusunul kalang ia okay ia loran lima ya ia loran lima kontes ia loran lima fulan ini ni mesti ni ini sih ia most performance sih di ziprain ni most hari ini nama informasi yang baik terbawa sih rawat itu baru nalai musik sih gaya indrawari honya titlu terima kasih.